FM, el poder del ritme.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Protecció Civil ha ordenat aquest dimecres el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires al municipi de Cervelló per un incendi forestal proper. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi cap a 9:45 de la nit. Les dades més recents expliquen que el foc finalment té un potencial de fins a 400 hectàrees i al dispositiu d'extinció hi han arribat a participar 170 efectius. Malgrat l'estabilització, els bombers mantenen l'ordre de confinament. D'altra banda, la circulació de trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 des d'ahir per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. La interrupció afecta el tram que va des d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits. I a Barcelona també almenys 8 ferits en una explosió per una fuita de gas en unes obres del metro de la plaça de Sants. L'origen de la fuita és el trencament accidental d'una canonada per les obres d'accessibilitat que s'estan fent a l'estació del metro de les línies L5 i L1. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la pretemporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora de només 19 anys arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. Van Asten ha signat fins al 2030 i és una aposta de present i de futur. I en futbol també ara és temps de partits de pretemporada. Ara ha estat el torn del Girona, que ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Peralada.
0: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Què tal, com esteu? Les 7 i 2 minuts engega un nou Flash Matí d'estiu, versió dijous, 23 de juliol, amb el número de la setmana. Som-hi! Ella ja...

0: aquest és l'Elvis Crespo acompanyant el Quevedo amb La Graciosa, una de les illes de les Canàries on, segons ells, no hi cap gaire gent, eh?
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Però la vida és ben sabrosona. És el número 1 de Flash FM també al llarg d'aquesta setmana. Dissabte sabrem què passa, no sé, eh? Dissabte, doncs, descobrirem si hi ha canvis a la part més alta del calibre 45 o la cosa es manté semblant a aquesta setmana. Veurem quins nervis, tu, nervis. Bueno, heu de saber això, que hi ha programes de Flash FM que no s'aturen al llarg de l'estiu. Un és el Calibre 45, la llista de cada dissabte. L'altre és el Maxi Flash, aquelles sessions per sortir de festa de cada nit de divendres i nits de dissabte. I tampoc us abandona el Flash Matí d'estiu. Benvingut i benvinguda a aquesta entrega del dijous 23 de juliol. Aquí l'Ortega, de 7 a 10, ben concentrat, ben intens. I escolta, per espavilar a tot el país, aquells i aquelles que no teniu vacances i esteu a l'altra banda, amb una cara de son, amb una cara de mandra. No, ja. Bueno, va, fem-ho fàcil, fem-ho molt fàcil. Tenim molta música i avui molts regals també, eh? Seguim amb el concurs en marxa de les entrades dobles pel Mediterrània Festival. De seguida us exposo la pregunta d'aquest dijous. I també heu de saber que avui i demà us estarem regalant packs de Repelvite i Aftervite per les picades de mosquits, eh? Que sempre donen pel sac al llarg de l'estiu. Doncs avui, al Flash Matí d'estiu, també podreu aconseguir un d'aquests packs per combatre les picades de mosquit, eh? Abans que us piquin o si ja us han picat. També de seguida us explico una miqueta la mecànica del concurs d'Aftervite i Repelvite. Abans, musiqueta de la bona, va!
2: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
0: Avui engeguem amb la Shaki, la Shakira amb Burna Boy, la del Mundial. Aquesta és Dai Dai. Benvingut i benvinguda.

0: Aquest és el degenere del Mike Towers. El flash matí d'estiu d'aquest dijous. Bon dia, a les 7 i 12. Avui, com us deia fa un moment, tenim un pack d'Afterbite, Repelbite per vosaltres, per aquells i aquelles que sempre patiu les picades de mosquit. Obrim el WhatsApp 628-06-05-13. La mecànica d'aquest concurs, si sou oients habituals de Flash FM, sabreu una miqueta com funciona. Us llancem una pregunta amb tres respostes possibles. Només una serà la correcta. Heu de contestar, doncs, quina és precisament l'opció correcta a través del WhatsApp del Flash Matí d'estiu, d'acord? La pregunta és la següent. Quin mosquit és famós per picar, sobretot durant el dia, eh? Quin mosquit és famós per picar, especialment durant el dia? Opció 1, el mosquit tigre. Opció 2, el mosquit pantera. I opció 3, el mosquit gegant. A, mosquit tigre. B, mosquit pantera. C, mosquit gegant. Quin mosquit és famós per picar, sobretot durant el dia?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: En joc un pack de Repelbite i Afterbite. Respongueu i de seguida, aquí una estona, diem quina és la resposta correcta.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
3: Sí, digui'm.
2: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
3: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
4: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
8: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
9: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
8: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
1: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Aquest és un dels cracs de la setmana, el muchacha d'Aïssa, RVFV i Kremli, el trio a Calavera, aquesta proposta, que sona a tot arreu, també aquí, evidentment, a Flash FM, en aquest Flash matí d'estiu, versió dijous, aquest 23 de juliol, que estem posant en marxa des de, doncs, des de primeríssima hora del dia. Allà on estigueu vosaltres ubicats al mapa i feu el que feu si esteu treballant. Camí a la feina, a la carretera, amunt i avall. Paciència, bravo, anava a dir. Bueno, bravo, bravo, què vols que et digui, no? Palante, tu. Escolta, estem aquí a l'altra banda per fer-vos-ho més fàcil tot plegat. Avui també amb entrades pel Mediterrània Festival. Llancem la segona pregunta del dia. Perquè avui també tenim entrades perquè aneu a veure Mike Towers, per exemple, J.C. Reyes, a tota la gent de Màquina Legends, el Pastis, Wenry, Escudero, DJ Sisu, Amic de la Relajadita i, bueno, doncs artistes també com Luar La L, Cyril Kammer, els de Flash FM, estarem fent allà una miqueta també l'escalfament. 4 escenaris, 14 hores de música i vosaltres amb una entrada gratis, què us sembla, eh? Nada mal, nada mal. Simplement volem saber per què et mereixes tu aquesta entrada doble, per aquest festival, pel Mediterrània Festival.
1: Envia'ns una nota de veu al 628 06 05 13.
0: Ja va, a veure qui ens ven la moto millor, Ven-nos la moto. Per què et mereixes tu l'entrada doble pel Mediterrània Festival? Recorda que és el dia 1 d'agost, aquest dissabte no, la setmana vinent, a Roses. Toma, Mediterrània Festival. Tremendo, eh? Per què et mereixes tu l'entrada? Per què te la mereixes? 628-06-05-13.
1: El matí va fort. Escoltes el Flash matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. El risc d'incendi torna a pujar avui, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins demà i que pot deixar valors màxims de 42 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Protecció Civil situa aquest dijous 156 municipis de 20 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim en l'alerta de risc d'incendi. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc a prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. D'altra banda, una paret s'ha ensorrat en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona, i ha creat un gran esvoranc. L'incident ha provocat la interrupció de la circulació de trens a les línies R2 Nord, R2 i R11. La incidència afecta el tram de via que va de Montcada a l'estació barcelonina de Sant Andreu. De moment, no hi ha previsió de restabliment de la circulació. I el Banc Central Europeu podria aplicar avui la pujada de tipus d'interès fins al setembre. Amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euribor també puja i anticipa un encariment del crèdit en els pròxims mesos. El principal argument per esperar és que la inflació de la zona euro no s'ha disparat malgrat l'impacte del conflicte al Golf Pèrsic. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora de només 19 anys arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. I ara també és temps de partits de pretemporada. Ara ha estat el torn del Girona, que ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Paral·lel.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Has sido la rompecorazones. Es al Daddy Yankee, Ozuna y toda la colla de productos. Darrera d'aquesta cançó del reggaeton old school, com mola, eh? Com ens agrada a tu?
1: Tasta el flash matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Passant ara mateix 5 minuts de 2:15.

0: No sé tu, és el Gonzíguez, des de Miami, al costat del Psycho i l'Arcángel, que van fer aquesta remescla de l'exclusivo. Són les 7:41 minuts ara mateix d'aquest dijous. Som al Flash Matí d'estiu. Jan Ponsa, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor.
0: Escolta'm una cosa. Tu vas dir que de cara al cap de setmana final, la part final del finde, baixaria la temperatura una mica. Continua
1: Correcte.
0: Allò vigent o no?
1: Sí, a partir de divendres baixarà la temperatura. De moment avui hem de parlar amb molta calor, de fet. Hi ha un avís per calor a bona part de les comarques de la meitat oest i també del centre del país. De fet, hi ha inclús el perill molt alt, és a dir, amb color vermell, comarques com el Segrià o la Terra Alta, per tant... La Ribera d'Ebre. Aquí les temperatures avui seran molt altes i superaran possiblement els 41 graus. Per tant, avui estem en el punt àlgid d'aquest pic de calor d'aquesta setmana.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, ja a poc anirem baixant aquests valors. Avui un dia marcat sobretot per sol, amb alguns núvols a punts del litoral sud que aniran marxant al llarg del dia, i a la tarda creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu que no deixaran ruixats. Per tant, el protagonisme avui se l'emporta, sens dubte, aquesta calor del migdia que apretarà amb ganes a bona part de les comarques.
0: Molt bé. Anem a repassar valors d'ara mateix.
1: Doncs mira, ara mateix a Amposta tenim 25 graus i mig, a Dosrius al Maresme 21 graus, a Pinós al Solsonès 20 graus i a Tibis a la Ribera d'Ebre 22 graus.
0: Molt bé, Jan, vinga, tio, fins aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Som al Flash Matí d'estiu. Recordeu que aquest dissabte 25 de juliol torna el Tardeu i Shopping. Tardeu en Shopping. De l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Aquesta edició, la d'enguany amb Flash FM. Bravo! A partir de les 6 de la tarda, dissabte, un munt d'activitats a Pineda de Mar, comerços oberts, promocions especials i molt d'ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, evidentment, el Miquel González t'espera amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya. Recorda, 25 de juliol, dissabte, t'esperem al Tardeu en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa.
2: Ja ets dins. Escoltes el Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: Va, amunt, sona Ugel, Moving to the Sun.

0: del 2018, una d'aquestes que de tant en tant doncs està guai recuperar, saps? El Flash Matí d'estiu, bon dijous!
1: Flash Matí d'estiu, a Flash FM.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
4: Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim actiu un accident que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C-51Z a l'altura d'Alió. Per altra banda, també tenim activa una avaria, en aquest cas de la AP-7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit sud. Més enllà d'aquestes dues incidències, també tenim retencions habituals intenses a hores d'ara als voltants de Barcelona, sobretot al nus de la Trinitat, també de retruc amb afectacions de les dues rondes en sentit sud. Arreu del Vallès també trobem congestió per la C-58 en direcció a Barcelona des de Sant Quirze o també en sentit sud arreu de la AP-7, però sobretot al punt de Montmeló i Barberà del Vallès en direcció a Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
4: Perfecte, Ferran, gràcies.
3: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència d'Ainese. Ai, sangria, sangria, no sé.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Es diu Se pone las Nike. El tio tenia clar quin outfit havia de tenir la persona, doncs, de la seva cita, en aquest cas, eh? Se pone las Nike. Vinga. El Cano, apropant-nos a les 8 del matí d'aquest dijous 23 de juliol. De seguida us recordo la pregunta d'avui, si voleu guanyar un pack de Repelvite i Aftervite per les picades de mosquits, que són molt punyeteros a l'estiu, d'acord? Per tant, de seguida, repassem la pregunta de nou. Us hem posat 3 opcions. Ara us les torno a llegir, no us preocupeu. Qui l'encerti entra al sorteig, que quan s'acabi el programa, doncs, sabrà si ha guanyat o no ha guanyat, eh?
1: Yo la

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Els bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal de Cervelló, que ha cremat 16 hectàrees i s'ha aixecat el confinament, que ha afectat unes 300 persones. El foc té un potencial de fins a 400 hectàrees i el dispositiu d'extinció hi ha arribat a participar 170 efectius. D'altra banda, la circulació dels trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 des d'ahir per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits. I a Barcelona, una fuita de gas ha deixat 8 ferits aquesta nit a l'estació de la plaça de Sants, entre les línies 5 i 1 de metro, arran d'unes obres que s'hi estan fent d'accessibilitat. Aquest matí, un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per arreglar la fuita. Els ferits són precisament operaris que en el moment de l'explosió estaven intentant arreglar aquesta fuga de gas que es va detectar ahir a primera hora de la tarda. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora, de només 19 anys, arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. I ara és temps de partits de pretemporada. Aquest cop el Girona ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Peralada.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
3: La que manda.

0: una nada más. És la del Mike Towers, ja sabeu. Aquest artista que estarà punxant, bueno, punxant no, no punxant, canta, actua al Mediterrània Festival. 8 i 5 minuts, bon dia a tothom, som al Flash Matí d'estiu. Aquí l'Ortega, el lloro que avui tenim un pack Repelvite i Afterbite, perquè els mosquits són uns punyateros, estem allà fregits, parts dels mosquits, doncs bueno. Si sou habitualment un bufet lliure per aquesta cosa, per aquests mosquits, sàpigueu que el Flash Matí d'estiu avui, i també ho farem demà, regalem Repelvite per evitar les picades i Afterbite per si ja doncs, t'han picat, vale? Estem llançant una pregunta que té tres possibles respostes, només una és correcta. Us la recordo perquè participeu a través del WhatsApp, si voleu. Aquest pack, que a més us l'envien a casa, poca broma, eh? La pregunta és aquesta. Quin mosquit és famós per picar especialment durant el dia? Resposta A, el mosquit tigre. Resposta B, el mosquit pantera. Resposta C, el mosquit gegant. Quin és el mosquit famós per picar especialment durant el dia? Mosquit tigre, mosquit pantera, mosquit gegant.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Entre els que encerteu, al final del programa sortegem aquest pack de Repelvite i Afterbite. Som al Flash Matí d'estiu. Sona Rau Alejandro.

la de l'Anna Mena i la Lola Indio, eh? Una d'aquestes que sonen a tot arreu i també aquí a Flash FM. Evidentment, sonarà de fet aquest dissabte a la Fuliola, ja us ho ben asseguro, eh? La Fuliola, Lleida, ens veiem aquest dissabte amb el Maravaller i qui us parla, l'Héctor Ortega. Us esperem a la zona esportiva per la festa major d'estiu. Guapíssim, això, eh? La Fuliola aquest dissabte. Ara Farruko i companyia.

0: ¿cómo lo hacemos? Sí sabían perfectamente que estaban Fenitán, que sí, Black Eyed Peas amb J Balvin. Van fer aquesta nova versió d'una mitiquíssima cançó de tota la vida. Ritmo a Flash FM, què tal?
1: Ritmo.
0: Som al Flash Matí d'estiu, hem de parlar de Mimir.com, el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món, en el qual doncs, trobareu l'hotel que busqueu amb el millor preu sense perdre temps ni diners. A saco, allà amb el preu final, sempre amb ressenyes reals i amb gent de veritat al darrere, que us facilitaran qualsevol tipus de solució si la necessiteu les 24 hores del dia tot l'any, d'acord? Si teniu ganes d'una escapada a la platja sense haver de fer quilòmetres i quilòmetres de cotxe, apunta aquest pla perquè és aquí al costat. Aquesta setmana marxem cap a Coma-ruga, a la Costa Daurada, un dels racons de tota la vida per desconnectar sense allunyar-te gaire, Amb gairebé 2 quilòmetres de platja, de sorra fina i aigües ben tranquil·les, ideal per anar-hi amb peques, pots passejar pel passeig marítim, ple d'antigues cases d'estiuets, visitar el Museu Pau Casals a la platja de Sant Salvador, la casa on va viure el gran músic català fins que va marxar a l'exili, i altres coses. Però el més important per allotjar-te, et proposem l'Ibersol Playa Dorada, un hotel de 3 estrelles a només uns metres de la platja, amb una piscina gran amb solàrium, zona d'aigües pensada pels més petits, restaurant amb bufet, bueno, de tot, animació, amb ping-pong, billar, bueno, i el millor, pots reservar una habitació doble des de 145 euros la nit amb esmorzar inclòs si ho fas a través de l'aplicació de Mimir. 3 estrelles, Ibersol, Playa Dorada, a Coma-ruga, a la Costa Daurada. No us ho perdeu.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de Mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb Mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb Mimir.com.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
6: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
7: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on,
9: let's go,
8: let's go.
3: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash, flash, flash. El

Fly FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: proposta de l'Ugel Jamaica, eh? El mateix del Moving to the Sun, el mateix de tantes i tantes cançons que hi ha al llarg de la seva trajectòria, doncs han anat sonant aquí a Flash FM, evidentment, eh? Quin tros de productor. Camí a 8:45 ara mateix d'aquest dijous 23 de juliol. Què tal, com esteu vosaltres? Un plaer, com sempre, estar a l'altra banda, aixecant el país amb vosaltres, en definitiva, junts aquí al Flash Matí d'Estiu, que és un d'aquests programes de Flash FM que no us abandona per res del món al llarg d'aquest estiu, eh? Cada dia de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí ho tindreu, aquest programa aquí a l'altra banda, per ajudar-vos a començar el dia. Ara en Mora!
1: Últimamente tú me acuerdo a ti.
0: I aquest amb el Cetangana. Droga!
1: I a ti te

0: intento meditar.
1: Opositem junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
2: Flash FM, flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 9:15. El risc d'incendi torna a pujar avui, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins demà i que pot deixar valors màxims de 42 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Protecció Civil situa aquest dijous 156 municipis de 20 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim en l'alerta de risc d'incendi. D'altra banda, una paret s'ha ensorrat en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona, i ha creat un gran esvoranc. L'incident ha provocat la interrupció de la circulació de trens a les línies R2 Nord, R2 i R11. La incidència afecta el tram de via que va de Montcada a l'estació barcelonina de Sant Andreu. De moment, no hi ha previsió de restabliment de la circulació. I la Comissió Europea ha defensat l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. L'executiu comunitari ha recordat que les sentències de la justícia europea s'han de complir i ha llançat un missatge als tribunals espanyols en el sentit que els correspon a ells aplicar el pronunciament sobre l'amnistia. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora de només 19 anys arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. I ara és temps de partits de pretemporada. Aquest cop ha estat el torn del Girona, que ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Peralada.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.
2: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Aquest és el Moscow Mule del Benito, del Bad Bunny. A Flash FM, en aquest Flash matí d'estiu. Tu qui eres perreo? Si algú vol perreo del bo, aquest matí regalem també entrades dobles perquè aneu a veure Mike Towers, per exemple, J.C. Reyes, Cyril Kammer, Luar La L i molts altres artistes al Mediterrània Festival del proper dissabte 1 d'agost a Roses. Ja sabeu com funciona això, eh? Tenim cada dia una entrada doble, un macro festival de la Costa Brava. Mediterrània Festival 1 d'agost, Roses, Flash FM és l'emissora oficial i volem portar-vos gratis a canvi d'una simple resposta a través del WhatsApp perquè et mereixes tu l'entrada al Mediterrània Festival. Aviam, aviam.
1: Soc Montse i m'agradaria participar a les entrades de Roses i crec que m'ho mereixo perquè li vull fer un regal a la meva filla, que l'estimo molt. Gràcies.
0: Ai, per favor, visca l'amor, visca l'amor. Molt bé, m'heu de convèncer, eh? M'heu de vendre la moto, perquè us mereixeu vosaltres aquesta entrada doble.
2: Bon dia, Flash Matí.
0: Hola.
2: Doncs jo crec que me les mereixo jo, perquè ho disfrutaré al màxim amb la meva filla
0: sí.
2: I ens ho passarem bomba. I no crec que ningú més ho disfruti més que nosaltres.
0: Olé, ho tens claríssim, això. M'agrada, m'agrada. Va, 628-06-05-13, hola.
3: Bon dia, Héctor.
0: Passa, tio.
3: Bon dia, flasheros. Per què em mereixo jo l'entrada? Sí. Jo em mereixo l'entrada perquè tinc molta il·lusió d'anar amb un fill a veure el DJ Pastis. Vinga, passar molt bon dia, a veure si em toquen.
0: Molt bé, tio, gràcies. Ai, el Pastis també estarà allà, evidentment, eh? Són quatre escenaris. Un d'ells, el dels Machina Legend. Vull dir, més enllà de la part urbana, el Mediterrània també té una part electrònica i maquinera de, molt totxa, molt totxa. Per què et mereixes tu l'entrada, va?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Mentrestant, nosaltres seguim endavant en aquest flash matí d'estiu del dijous, 8:37, sona Cano i Justin Quiles.

0: sea contigo, al Quevedo, un romàntic, Quim, tio. En aquest cas, amb el Bizarrap i l'any 2022, si no m'equivoco, ens van publicar aquesta cançó, no? La Music Session 52, coneguda com la del Quédate. Una cançó que segur que punxarà en Domena aquest proper dissabte a Raïmat, perquè Flash FM estarà present a les festes de Raïmat aquest dissabte. Per tant, no us ho perdeu, que la cosa pinta fort, De fet, és el Canyafest. Ja et pots imaginar com anirà el tema. Jean Ponsa, bon dia,
1: Bon dia, família, què tal, com esteu?
0: Canyafest a Raïmat aquest dissabte. Què podria sortir malament? Res, tot anirà de locos.
1: Correcte, perquè més la temperatura baixarà aquest cap de setmana i serà molt agradable.
0: Es podrà estar millor,
1: I tant!

0: a Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, en un dia on vindrà marcat sobretot pel sol, potser arriben alguns núvols des de les comarques de Tarragona, al litoral, i també que podrien arribar a les comarques de Barcelona, poca cosa al llarg d'aquest matí, i a la tarda creixeran alguns núvols a punts del Pirineu que no deixaran ruixats. Per tant, avui, sens dubte, el protagonisme se l'emporta la calor.
1: Molt bé. Per no variar gaire, no?
0: Per no variar massa, no? Al final això és el que hi ha, no?
1: Aquest estiu. Tio, és el que hi ha, és estiu, exacte. 23 de juliol, concretament. Ara mateix què marquen alguns termòmetres?
0: Doncs mira, Prades, al Baix Camp, ara mateix 16 graus, el Dover, el Baix Ebre, 26, el Montmell, el Baix Penedès, 21 graus, i acabem a la Quart, al Berguedà, amb 23 graus.
1: Olé, Jan Ponsa, fins aquí una estona, tio.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara, fins ara. Important, la seguretat és cosa de tothom. A l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Dos punts. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. Aquesta la domina, Jan?
0: Sí.
1: Vale. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat, evidentment, no? Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats, adaptats a la seva edat. Allò d'entrar a l'aigua a poc, aquesta te la saps també, Jan, o no?
0: Exacte, a poc i bona lletra.
1: De manera gradual, perquè el cos s'estemperi, vale?
0: Correcte.
1: No et tiris a l'aigua, que vas a saco, no et tiris a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha, o si hi ha roques, perquè la lies parda, eh?
0: La lies, te'n vas a l'altre barri.
1: Per favor, Jan, esperem que no, eh? A la platja, respecte a la senyalització i al sistema de banderes, i no et banyis quan el bany estigui, què? Prohibit.
0: Correcte. Bandera vermella.
1: La bandera verda és l'única que val, eh? Les altres no. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la info a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, ARC, el govern de tothom. Loco, loco! És com estem aquí al Flash Matí d'estiu amb el Gordo i Reiner Zombel aixecant el país amb vosaltres. Som-hi!

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
7: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en línea.

0: Directa.com.
1: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
2: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
3: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Caitranada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nàcar Club.
2: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com.
3: Flash FM, emissora oficial.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.
9: Bring the action. When you...

Es diu Scream and Shout. Qui se'n recordava d'aquesta, eh? No te l'esperaves pas, eh? Will.i.am amb la Britney Spears. Britney. Falten 5 minuts ara mateix per arribar a les 9 en punt d'aquest matí de dijous, 23 de juliol. Escolteu Flash FM, el flash matí d'estiu. Som-hi!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Una fuita de gas ha deixat 8 ferits aquesta nit a l'estació de la plaça de Sants, a Barcelona, entre les línies 5 i 1 de metro, arran d'unes obres que s'hi estan fent d'accessibilitat. Aquest matí, un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per arreglar la fuita. Els ferits són precisament operaris que en el moment de l'explosió estaven intentant arreglar aquesta fuga de gas que es va detectar ahir a primera hora de la tarda. D'altra banda, la circulació dels trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11, des d'ahir per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 44 anys per intentar matar la seva parella a la Canonja, al Tarragonès. Al voltant de les 10 del matí, els Mossos van estar requerits pels vigilants municipals, els quals havien retingut l'arrestat. L'home té 14 antecedents i se l'investiga per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa, ja que ha ferit la dona amb arma blanca propinant-li diverses ganivetades. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora de només 19 anys arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. I ara estem a partits de pretemporada. Aquest cop el Girona ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Peralada.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és de nou el número 1 de la setmana, la graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo. Ella ja, El flash matí d'estiu, avui de nou per engegar aquesta nova hora. 9 i 5 minuts exactament del dijous.
1: Te veo la graciosa.
0: Te veo la graciosa, tant de bo, eh?
1: La graciosa.
0: T'ho imagina't ara, eh? Saber que avui acabes la setmana i marxes de vacances. No sé si algú té aquesta situació. Tant de bo nosaltres, però tampoc, perquè estem aquí a l'altra banda, doncs al llarg d'aquest estiu, eh?
2: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el flash matí d'estiu.
0: Bé, va, això continua. Nova hora en marxa. Ara Mugell, Moving to the Sun.

amorosa del passat, que deu ser una cosa impressionant, segur, eh? Titi me preguntó al Flash Matí d'estiu, ara mateix, apropant-nos a un quart de deu. De seguida repassem el WhatsApp. Avui us regalem un pack de Repelvite i Afterbite. Pels mosquits, que no paren de donar pel sac aquest estiu, eh? Abans, un altre de Puerto Rico. Omar Curs, Sona Coco.

0: matines, tio. A Flash FM.
1: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Carinyo, ja sóc a casa.
3: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
2: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
4: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
9: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
11: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
12: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
11: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
13: Aquest estiu els dijous tenen nou pla. Come
14: on. Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Oleat, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
13: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
15: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
16: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa. Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
17: Flash
0: FM. Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash.
1: Només a Flash FM.
0: La música que t'agrada sona a
1: Flash.
0: Flash FM. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: l'àlbum del Quevedo, que més trajectòria han tingut ja en aquesta poca, diguéssim, història de l'àlbum, perquè no fa tant que es va publicar, però escolta, va ser un boom tremendo, tremendo. Aquí a Flash FM en tenim unes quantes sonant, la de la Graciosa, que és el número actual, el Baifo, com a cançó també, tenim el Mi Borracho, Scandi, el Golpito, mare de Déu senyor. En aquest cas, amb les nova línia, que tenen més salseo encara, no paren de tenir salseo aquestes, eh? Ara que tenen noves integrants, la banda com a tal, l'orquestra de nova línia, van fer una actuació a Candelaria i van dir allà, van llançar una indirecta, van dir ara estamos más, sonamos más fuertes y estamos más unidas, eh? Oh, salseo, salseo del bo. Va, que són les 9 i 24 minuts ara mateix d'aquest dijous 23 de juliol. El Flash Matí d'estiu, avui us regalem un pack de Repel Vite i After Vite. Si us han matxacat els mosquits, si us han massacrat els peus, turmells, braços i tot el cos sencer, avui volem donar-vos la solució Repel Vite per evitar les picades i After Vite si ja és massa tard. I us hem de llançar una pregunta que vosaltres podeu contestar a través del WhatsApp del Flash Matí d'estiu. Si encerteu la resposta, perquè n'hi ha tres de possibles, només una és correcta, doncs entreu al sorteig d'aquest pack que, a més, us l'envien a casa. La pregunta és la següent. Quin mosquit és famós per picar, sobretot durant el dia? Alloro, eh? Opció A, el mosquit tigre. Opció B, el mosquit pantera. I opció C, el mosquit gegant. Quin creieu que és el mosquit conegut, famós per picar, sobretot durant el dia? El tigre, el pantera o el gegant? 628-06-05-13. Participeu, us emporteu aquest pack de Repel Vite i After Vite.
1: El teu combinant matiner. Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega. Vente,

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 9:45. El risc d'incendi torna a pujar avui, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins demà i que pot deixar valors màxims de 42 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Protecció Civil situa aquest dijous 156 municipis de 20 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim en l'alerta de risc d'incendi. D'altra banda, una paret s'ha ensorrat en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona, i ha creat un gran esvoranc. L'incident ha provocat la interrupció de la circulació de trens a les línies R2 Nord, R2 i R11. La incidència afecta el tram de via que va de Montcada a l'estació barcelonina de Sant Andreu. De moment, no hi ha previsió de restabliment de la circulació. I la Comissió Europea ha defensat l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. L'executiu comunitari ha recordat que les sentències de la justícia europea s'han de complir i ha llançat un missatge als tribunals espanyols en el sentit que els correspon a ells aplicar el pronunciament sobre l'amnistia. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora de només 19 anys arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. I ara és temps de partits de pretemporada. Aquest cop ha estat el torn del Girona, que ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Peralada.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
2: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: aquest Slim Nadal Mora acompanyat del Jayco. Jayco, Jay Cortés, me sigue, no me sigue todavía. Aquesta és Memòries. Les esborren absolutament totes, normal, perquè s'ha de fer espai per les memòries que podreu tenir del Branch Electronic Festival aquest estiu, eh? Prepareu-vos, que aquest estiu torna al Branch Electronic Festival 2026. Seran 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona, amb més de 90 artistes, 6 escenaris, una celebració a l'aire lliure, sens dubte. Amb Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Prydz i molts més artistes, ja t'ho dic, eh? Més de 90, poca broma, House, Techno, Live Shows. I un any més, també amb les afterparties oficials a 4 sales icòniques de Barcelona City. A l'Input, a la Bloat, a l'Aterratge i al Nàcar Club, del 7 al 9 d'agost, Branch Electronic Festival. Flash FM és l'emissora oficial. Entradetes a branchelectronicfestival.com.
1: Tasta el flash matí d'estiu abans que es desfaci. Flash!

0: Es diu el tonto parlant d'aquella persona que va deixar una miqueta la Lola Índigo de banda i doncs ara eres tonto, muy tonto, saps? I el Quevedo, pues, com és col·lega, li dona 100% el suport necessari. Aquesta va ser la seva col·laboració de fa unes quantes temporades ja amb la tonteria, però avui la recuperem de nou al Flash Matí d'estiu. Vinga, va, repassem el temps. Jan Ponsa, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, Héctor?
0: El Jan tampoc agafa vacances d'estiu. El tenim aquí al peu del canó, repassant-se els mapes amunt i avall. I avui què s'ha de destacar?
1: Doncs, novament i desgraciadament, i com els últims dos mesos, la calor, novament. Avui serà un dia força càlid, sobretot a punts de la meitat oest i al centre de Catalunya. Avui tenim una vista perill molt alt en comarques com el Segrià i la Ribera d'Ebre, per, precisament, calor, perill molt alt. Perill vermell, també.
0: Vermell, vinga.
1: Les comarques de Lleida també tenim un avís per calor, de perill alt, i a punts de les comarques interior i nord de Barcelona. Per tant, avui les temperatures s'enfilaran al pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre per sobre els 40 graus, novament, 37-38 graus a punts de l'interior.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, avui toca suar en un dia marcat, sobretot pel sol, i a la tarda creixeran alguns núvols a punts del Pirineu, però que en principi no deixaran ruixats, com a molt algun pixat de colom a punts del Ripollès, però vaja, poca cosa.
0: Vaja, però tu vas dir que al cap de setmana, a final del cap de setmana, diguéssim, de cara a diumenge, baixava una mica la temperatura, no?
1: Sí, entre dissabte i diumenge i possiblement també dilluns baixarà la temperatura, es normalitzarà, però no durarà massa. Això sí, també ens portarà algunes pluges a punts del Pirineu i les comarques de Girona. I ja va bé que plogui una mica, que el país se'ns crema en qüestió de minuts.
0: Literal. Això ja ho deixem de cara més aviat a explicar-ho demà, per deixar la previsió feta. Demà divendres, Jan.
1: Demà ho expliquem, va.
0: És que estàs més desubicat, tio.
1: Sí, tu.
0: Necessites vacances, tio.
1: Exacte.
0: Aviam, repassem temperatures d'ara mateix.
1: A Olot, a la Garrotxa, 20 graus, a Palafrugell, 24, al Vendrell, 25, que a Barcelona, amb 27 graus i mig.
0: Molt bé, tio. Fins demà.
1: Vinga, fins demà.
0: De seguida repassem el WhatsApp, avui també amb entrades pel Mediterrània Festival.

0: Aquesta no te l'esperaves, eh? La Ina. Ina, des de l'any 2009. Per tant, ha plogut i molt des de llavors. Amb aquesta, que és el Hot, el Fly Like It Do, Like It Fly.
1: Quins records, per favor.
0: Hot,
1: com la temperatura ara mateix, exacte.
0: Correcte, vinga, a pocs minuts de les 10 del matí estem a res.
1: Això, 10 minuts concrets
0: de regalar una entrada doble pel Mediterrània Festival. Flash FM és l'emissora oficial del macrofestival per excel·lència d'aquest estiu a Catalunya, a la Costa Brava, a Roses, el proper dissabte 1 d'agost. I nosaltres us hi convidem, vale? La mecànica és molt simple, que ens envieu un missatge avui al 628-06-05-13 dient-nos per què us mereixeu vosaltres aquesta entrada. Ens heu de vendre la moto una miqueta. Anem a escoltar missatges.
2: Adéu. Bon dia, Flash. Jo crec que em mereixo aquestes entrades.
0: Per què?
2: Perquè tinc un amic que fa poc el va deixar la nòvia i està una miqueta tristón. I jo crec que amb aquest festival l'animarien moltíssim.
0: Segurament.
2: Ja que està una miqueta de baixón, però a poc s'està...
0: S'està recuperant.
2: S'està animant.
0: Està
2: així
0: molt
2: que amb aquest festival jo crec que l'animaríem encara més. Vinga, bueno. Va. Salut i bon dia.
0: Gràcies pel missatge. Farem el que podem. Entres al sorteig, evidentment. Qui vol participar? Vinga. 628-06-05-13. Hola.
3: Bon dia. Doncs jo vull l'entrada perquè el meu xicot m'ha demanat matrimoni.
0: Hola.
3: I m'encantaria anar amb ell i celebrar aquest moment els dos junts.
0: Escolta, que guai, no?

0: Enhorabona, abans de res, enhorabona, eh?
1: Quan us caseu?
0: On us caseu?
1: Podreu convidar, no? Una boda sempre, sempre ve de gust, eh? Estic que guai, tu, em fa molta il·lu.
2: Bon dia, Héctor, bon dia, flaixero. Soc la Míriam de Vacarisses. Doncs jo crec que em mereixo les entrades perquè el meu marit i jo podem sortir poc sovint, molt poc sovint, i rebentarem el festival.
0: Rebentareu el Mediterrani, eh?
2: És que us pujarem a l'escenari tot. Volem les entrades.
0: Seguretat,
2: moltes gràcies,
0: seguretat.
2: Molt bon dia, macos.
0: Bon dia, gràcies pel missatge. Seguretat, seguretat. Està molt guai, eh? M'agrada els missatges que estem rebent avui al Flash Matí d'estiu. Sí, sí, gràcies per participar. Simplement aquesta és la mecànica, que ens mangueu la moto perquè us mereixeu vosaltres aquesta entrada doble pal Mediterrani Festival. En menys de 10 minuts donarem el nom de la persona guanyadora. Bueno, no ho direm en antena, però aquella persona haurà rebut un missatge a través del WhatsApp. Per tant, al lloro, eh? Atents i atentes. Ara sona Latini des de l'Argentina.
3: Esto dice así.
0: Dos amantes.

0: La Morocha. Bon dia.
1: El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al flash matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM.
0: És un d'aquests programes que no deixarem de fer en cap moment, eh? O sigui, tot l'estiu us acompanyarem al Flash Matí d'estiu, especialment dedicat per a aquells i aquelles que no teniu vacances, eh? O que en plenes vacances seguiu escoltant Flash FM. Bravo! Així arribem a les 10 d'aquest dijous, amb el Golden.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Continua cremant la gran flamarada que es va encendre aquest dimecres a la nit per una fuita de gas que havia començat al migdia a la plaça de Sants de Barcelona. La incidència es va originar pel trencament accidental d'una canonada a les obres que s'estan fent a l'estació de metro de la plaça de Sants a les línies 1 i 5. Dues persones van resultar-ne greument afectades i, juntament amb dos ferits menys greus, van ser traslladats a la Vall d'Hebron. D'altra banda, la circulació de trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 des d'ahir per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 44 anys per intentar matar la seva parella a la Canonja, al Tarragonès. Al voltant de les 10 del matí, els Mossos van estar requerits pels vigilants municipals, els quals havien retingut l'arrestat. L'home té 14 antecedents i se l'investiga per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa, ja que ha ferit la dona amb una arma blanca propinant-li diverses ganivetades. Els esports. El Barça femení ha tancat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten. La jugadora, de només 19 anys, arriba de l'Ajax i està considerada com una de les grans promeses del futbol europeu. I ara estem a partits de pretemporada. Aquest cop el Girona ha superat l'Olot per 3-1 en el segon partit de la pretemporada disputat a Peralada.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: del Mike Towers. És el mega crack de la setmana a Flash FM. Escolteu, estem a una setmana exacta de punxar a la festa major de la Ràpita. Serà el proper dijous 30. Estarem al Sergi Domènech, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega, a la zona jove de la Ràpita, l'antiga llotja de peix per la festa major. Que guai, eh? Flash on Tour a terra a la Ràpita. Des d'aquí, una forta abraçada a tot l'espart d'Ensaire Ràpitenc, eh? Bravo, bravo. Serà el proper dijous 30, eh? Flash on Tour, la Ràpita, Domènech, Riu i Ortega. 10 i 5 minuts. Bon dia, va!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: De moment, avui estem a 25 de juliol, eh? Hem d'engegar aquesta nova hora de ritme. De seguida, amb el Bennett, amb el Turizo, amb Bad Bunny, ara però amb la Shakira.

Enrique Iglesias. Es diu El Perdón. L'escolteu a Flash FM, a l'emissora del ritme. Bon dia, què tal, com esteu? Dijous 23 de juliol, sona Manuel Turizo. Aquesta la coneixeu de sobres. Por un pendejo no se llora. Otra

0: buit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Emily, que no faltarà aquest proper dissabte a la Festa Major d'Estiu de la Fuliola, Lleida, la Fuliola. Què passa? Aquest dissabte anem cap allà, que ho sabíeu. L'Armand Maravalle, el tio que s'hi posarà després a partir de les 12, i servidor Héctor Ortega. Estarem a la pista esportiva, a la zona esportiva de la Fuliola, aquest proper dissabte, 25 de juliol. No hi falteu, vale? Allò, la nostra part, diguéssim, començarà a acabar a les 2 de la matinada, Portarem samarretes i moltes ganes de festa fins... Anava a dir fins que surti el sol, perquè és la típica cosa que es diu, però és que és literal, en aquest cas, La Fuliola, dissabte, Armand Maravalle i servidor Héctor Ortega. Preparada Tini amb Maria Becerra, de seguida sona Miénteme, abans Bad Bunny, amb el Nueva Yol. Sí.

Martins al darrere d'aquesta producció, eh? L'Itquila, el Tiago PZK, la Maria Becerra, el Duki i la Emília. Jo no sé si ells tenen el carnet jove, però si el tinguessin allà a l'Argentina faríem la tira de plans, eh? La tira. I si no, mira, aquesta setmana, si vols festivals, tens un 10% de descompte per l'Empordà Music Festival i un 15% pel Share Festival, amb el codi promocional del carnet jove. Si encara no tens vacances organitzades, el carnet jove també t'ajuda a moure't. Un 10% de descompte en vols amb Singapore Airlines, amb 10 quilos extres d'equipatge i un canvi de data gratuït. També un 10% en vols operats per Iberia, Iberia Express i Air Nostrum, i un 10% amb Air Europa. També tens un 30% de descompte amb Grimaldi Lines per viatjar en vaixell a Roma o Sardenya amb la bicicleta de Frank. I recorda que el carnet jove forma part d'EICA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa, i també inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals pels teus viatges fora de l'estat. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine, i baixa't l'aplicació Carnet Jove Cat. Registra-t'hi i podràs així començar a gaudir dels descomptes i tindràs sempre el carnet al teu mòbil. Passen 5 minuts ara mateix, de 2 a 11. Màquina Time, Dimitri Vegas, Like Mike.

La monotonia, culpa teva o meva, no ho teníem ben clar, aquest parell. Sebastián Yatra, Mike Towers, l'any 2021 van ser pareja de l'any pel que fa a la música, eh? Ja a la seva vida personal no ens hi volem ficar gaire. Pareja de l'any a Flash FM, què tal? Va, que es noti que és estiu i que ens agraden les parelles d'artistes que fan cançons com aquesta. Omar Kurz, Jay Wheeler, de Lejitos, Remix.

Rau Alejandro i el Benito, Bad Bunny, eh? Qui ho havia de dir, que aquests dos acabarien fent aquest tros de tema que avui recuperem a Flash FM. Apropant-nos a les 11 d'aquest matí de dijous 23 de juliol.

0: Voy buscando una lady como tú, la quiero así, quiero que te enamores.
1: Aquesta va ser la primera del Turizo en triomfar arreu del planeta, Manuel Turizo. L'any 2017 farà gairebé ja una dècada d'aquesta cançó anomenada Una lady como tú. Tenia claríssim el prototip, eh? Como tú, como tú. A Flash FM, clar, evidentment. Això continua, vinga. De seguida ens plantem a les 11 d'aquest matí de dijous 23 de juliol. I ho farem amb aquesta cançó 100% d'estiu. Ryan Castro i Capo, Sona la Villa. Yeah.

0: Valldemossa des del Baifo i des del capdamunt també de la llista de Flash FM tota aquesta setmana. Ocupa la primera casella del calibre 45. I aquí jo crec que s'hi vol mantenir, eh? Això dependrà de vosaltres.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: Si aneu a flashfm.cat, a flashfm.cat teniu l'apartat calibre 45. Allà podeu deixar la vostra votació per la cançó que més us moli de les 45 opcions. La primera d'elles, doncs de moment i al llarg d'aquesta setmana, és la que acaba de sonar, la graciosa del Quevedo. Amb Elvis Crespo. Què més podeu fer al Cali... Ai, a la lli... Ai, oi, mare meva, quin matí. A la web de Flash FM, lloro. Doncs consultar la llista de festes Flash FM. La primera d'aquesta setmana serà demà mateix al Passarela d'Empúria Brava, eh? Lloro, perquè demà Sergi Domena és el DJ convidat a la White Party del Passarela d'Empúria Brava, que a més estan d'aniversari, eh? Lloro, estan d'aniversari, ho volen celebrar amb nosaltres i amb tots i totes vosaltres, evidentment. Amb Flash FM a la cabina, Sergi Domena. Important, imprescindible, si voleu anar demà al Passarela d'Empúria Brava, doncs anar de blanc, perquè és la White Party, eh? Així ho deixen clar al flyer i també us ho volem comentar aquí a través de l'antena de Flash FM. Demà, Sergi Domena, Passarela, Empúria Brava. Va!
2: A Flash FM, Héctor Ortega.
0: Què tal, com esteu? Nova hora en marxa, 11 i 5 minuts. Parabam-pam-pam-pam. Que bona que és aquesta. Com s'enganxa, la del Gordo. Amb Reiner Zombel, Loco Loco. Vinga, tothom amunt.

És el so dels Tietz, Detalles, amb el seu Coti per Coti, això sí, amb la remescla que va acabar superant encara l'original. I mira que havien deixat el llistó ben alt, eh? Som al poder del ritme. Escolteu Flash FM, les 11 i 10 minuts, de seguida Mike Towers, abans aquest, el BL. No tiene sentido.

0: 8. El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
4: Come on,
5: let's go.
4: Let's go.
3: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
6: Flash, flash, flash.
3: El poder del ritme.

Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Plaja FM arriba a tot arreu. Som únics.

Fernández Lugel, amb una de les seves darreres propostes d'una trajectòria impressionant, eh? En aquest cas és el seu disc 21, i amb Imael Angel i Ultranaté, Moving to the Sun, a Flash FM, la del ritme, ja ho sabeu, això, eh? I ara amb una col·laboració de luxe, en aquest cas, Pat Gyal, que va dir que volia sí o sí una col·laboració amb aquest artista, amb el Chencho Corleone, això es diu Choque.

dels himnes del Bad Bunny, una d'aquestes cançons que va quedar marcada a la nostra memòria, des del dia zero, tu. Debí tirar més fotos a Flash FM, clar que sí, home. Però per fotos les que podreu tirar, evidentment, aquest dissabte, perquè tindreu el Miquel González a Pineda de Mar a una nova edició del Tardeu en Shopping, Tardeu i Shopping, de l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, aquest any amb Flash FM. 25 de juliol, aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, comencen doncs, un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i molt d'ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, el Miquel González us espera amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya. Això serà aquest dissabte 25 de juliol, Tardeu i Shopping a Pineda de Mar. Vine, compra i participa. Sona Ana Mena amb Lola Índigo. Això és Petitoa.

col·laboració històrica de Rau Alejandro i Chencho Corleone, l'any 2019. No va ser l'única que van fer junts, No sé si recordeu aquell Desesperados, era fa... Doncs ara uns 3 o 4 anys també, que déu-n'hi-do. Escolteu Flash FM, ara J.C. Reyes, que al lloro és un dels caps de cartell del Mediterrània Festival. Recordeu que al llarg d'aquesta setmana, cada matí, al Flash Matí d'estiu, estem regalant dues entrades dobles per aquest festival, Sona el

0: se todo bellaquea, eh. Ya li preguntarem què vol dir això, però ja us ho podeu imaginar, eh. Mesita. Mesita, eh, com la tauleta de la nit, saps? Mesita. Amb Nicki Nicole, amb el Tiago PZK i la Emilia. Junts fa dues temporades presentaven una foto remix. I avui la torneu a escoltar a Flash FM, la del ritme. Apropant-nos a les 12, això vol dir aquí canvi de lloro. Es posa el Maravalle. Demà tu i jo ens tornem a escoltar a partir de les 7 del matí en un nou Flash Matí d'estiu, ja ho sabeu, eh?
1: Flash, en directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Demà més entrades pel Mediterrània, més packs d'Afterbite, Repelbite i regals d'aquests que ens agraden aquí repartir a Flash FM. Va, Chica 305. Quiero

0: Ja fa molts anys que aquí a Flash FM hi ha cançons destacades, hi ha cançons especialment virals, calentetes, d'aquestes que us agraden, que reben la denominació de Mega Crack de la setmana. Aquesta és la que pertoca a aquesta hora. Una ara més de Mike Towers, el Mega Crack de la setmana de Flash FM. 12 del migdia i 3 minutets. Què tal, família? Bon dia! This is Flash FM. Doncs vinga, va, començant nova hora, com esteu? És dijous, va, que ja ho tenim, això. Escolta, va, ja tenim el cap de setmana a tocar. Estem de bon rotllo, estem de bon ritme, com sempre, aquí a Flash. Encantat de saludar-vos, sóc el Maravall i jo us acompanyaré fins a les 5 de la tarda, eh? Fixa't.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Doncs vinga, va, anem a passar-ho bé una estona, anem a posar una mica de ritme, començant, com sempre, amb una mica d'allò, una cosa, que pugueu cantar-la, que pugueu ballar-la, el baile inolvidable.

0: 1, 2, 3, let's go.
1: Ja ho va dir el J Balvin, eh? Si necessites reggaeton, dale a Flash FM. Era la versió més llarga de la cançó, no sé per què no la va publicar. Es diu 15, això. Fa 11 anys ja que el colombià la va publicar. En la propera estoneta, una mica de figaflaues. Va, anirem cap a Valls. Abans, Kid Voodoo i J.C. Reyes, ja preparats per sonar el poder del ritme.

0: buit.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.
7: Es una voz.

0: Aquesta cançó ja la coneixes, es diu Al Golpito. Al Golpito, que és una expressió típica de les Canàries, que significa, doncs, fer les coses amb calma, a poc, sense presses, amb paciència. Jo crec que si el Quevedo cantés en català, si el Quevedo fos de Olesa de Bones Valls, aquesta cançó es diria mica en mica, potser, no? Seria en cabet de, i segurament també sonaria El poder del ritme de Flash FM.
1: Vale.
0: Passen 23 de les 12. En la propera estoneta, una mica de Bizarrap i Thiago PZK. Abans viatgem a Argentina. Emilia Tini i Nicki Nicole, ja preparades.

Aquesta és la sessió del Bizarrap, la del Butanero, la de la Bombona. Les veus de Thiago PZK sonen en directe a Flash FM just abans de recuperar un tamarró de fa uns anyets del Quevedo i també TL i Huescol. Ja preparats? Amb la plena W Sound 05.

Això es diu Muchacha, la cançó d'Issa amb RVFV, una cançó que estic convençudíssim que sonarà amb moltes festes, molts festivals, moltes discoteques aquest cap de setmana per Catalunya, i més concretament aquest dissabte 25, a on? Doncs mira, al Bons, al Baix Empordà. Més que res, perquè venim amb festa flash al Bons, eh? Aquest dissabte 25 de juliol, la pista del local social es convertirà en territori flash FM, ojo al dato, amb les sessions del Miquel González i el Jaume Riu, amb els temes més potents com aquest que sonava, samarretes, sorpresetes, festa flash FM al Bons, des de les 3 de la matinada i fins a les 6 del matí, eh? Prohibit quedar-se quiet, perquè ja veuràs que es liarà perdíssim a 3 hores per no parar de ballar, ja ho saps. Aquest dissabte 25 de juliol, festa flash FM a el Bons.

besoin.

La veritat és que a la Lola Índigo li és bastant igual si li poses per sota una base de reggaeton, un trap, un afrobeat, un merengue, una bachata, el que sigui. El que sigui, és una reina i ho ha demostrat una vegada més amb això que es diu La Reina de fa un parell d'anyets. Connectes amb Flash FM, sintonitzes l'emissora del ritme quan són 3:15, preparats ja, Movejo en francès, abans els Figaflowers. Anem, bé, vinga, sortim a la fresca.

Avui que sí que tenim un sol radiant, com a mínim, aquí a la ciutat de Barcelona, entra especialment bé això que es diu Moving to the Sun del Hugel. Acompanyat de la Ultra Naté, quan queden 7 per arribar a la 1 del migdia. Com esteu, família? És dijous, tenim preparats ja Mora i Zetangana, exclusiva per vosaltres. Això es diu...

0: una vegada més portant-vos l'alegria i la gresca amb la graciosa del Quevedo al costat de l'Elvis. De l'Elvis Crespo, no de l'Elvis Presley. L'Elvis Crespo. Estaria guapo, una col·laboració del Quevedo amb l'Elvis Presley. Això segur que ho podríem fer amb la IA, allò que recuperen les veus de gent que s'ha mort. Podríem fer una col·labo nova, Quevedo i Elvis Presley. A little less conversation, a little more action, el baifo, el chiquillo... Tenen veus semblants, el Quevedo i l'Elvis? No? Més o menys? Dos mites de la música. Vinga, va, comencem nova hora. This is Flash FM. Efectivament, era l'Elvis Crespo el que començava, el que acompanyava el Quevedo. Hem començat nova hora, són la una del migdia i 4-5 minutets ja. Com esteu, família? És dijous, ens apropem al cap de setmana. Estem de bon rotllo, tenim ganes d'escoltar ritme. Per tant, escolta, endavant, endavant.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, us poso un reggaeton de la vella escola. Abans, aquesta novetat d'aquest any, el de l'Egitos Remix.

0: déjame dejar esto claro ya, ¿ok?
1: Lo que pasó, pasó.
2: Bueno. ¿Eh? ¿Què ha passat aquí? Si alguns i algunes segurament encara no havíeu ni nascut quan va sortir això. L'any 2004, eh? No sé si en posem alguna més antiga que aquesta, el Lo que pasó, pasó. Un himne del D.Y., Daddy Yankee, sí senyor. Passen 12 de la 1, 13, 12. Tornem a l'actualitat. Una mica de BL, abans Relsby i el Tubacín.
3: Vente y no te quites que tú así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Oleat, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
6: Som This is Flash FM. Flash.

És obligat fer-la sonar cada certa estona per recordar-nos a nosaltres mateixos que estem parlant d'un dels himnes, d'un dels èxits indiscutibles d'aquest estiu 2026, el Dai Dai. La Shakira, que segueix on fire. Aquí estem atents a tots, eh? També al que passa a casa nostra. Com això a continuació... Camins, somnis i promeses. Sopa de cabra al costat de la Su i el món DJ.

No tot és el Baifo, eh? Si volem posar una mica de Quevedo, també podem tirar del seu disc anterior. De fet, el seu primer disc d'estudi, el Donde Quiero Estar, on hi havia joies com aquesta, que es diu Punto G, ja escalfant el dijous, pensant en el cap de setmana, que, per cert, us estem parlant de les festes que fem. Aquest dissabte, la penya de la Terra Ferma, suposo que ja sabeu on heu d'anar, no? Perquè... Serem a la Fuliola, a l'Urgell, l'Héctor Ortega i jo mateix. A més, em fa molta il·lusió, perquè és la primera vegada que punxarem una festa flash. I escolta, es veu que serà... Bueno... Es veu que l'Héctor m'ha dit que l'Ajuntament de la Fuliola ens ha donat el permís per liar-la partíssima. Per tant, ja ho sabeu, eh? Aquest dissabte a la nit. Vinga, tots cap allà. A partir de les 2 de la matinada estarem punxant allà fins a les 6 del matí. Només per valents, per valentes, com vosaltres que escolteu Flash FM. Clar que sí, vinga, una mica de loco, loco. Anem a pujar el volum a tope, pensant ja en aquest fin de que ens espera. Tu

Aquesta és una de les moltes batxates que els han portat de gira junts, els dos col·legues, dos mires, Romeo Santos i Prince Royce, amb això que es diu dardos, eh? Mi dignidad es un tablero en la pared donde tú tiras dardos. Pam, directe, on fa mal. Va, canviem una mica el rotllo, posem una mica de reggaeton. Bad Bunny ja ens té preparats el seu EO.

a Torroella de Montgrí, tota aquesta penya que viviu per allà, o els que esteu per allà aquest finde, ets directes al Bons, perquè la pista del local social es convertirà en territori Flash FM, amb les sessions del Miquel González i el Jaume Riu, temes molt potents, hi haurà samarretes, hi haurà sorpreses, festa Flash FM des de les 3 de la matinada fins a les 6 del dematí, prohibit quedar-se aquí, mare meva, prohibit no venir, vale? Ja està, heu de venir tots, al Bons. Seran 3 horaques per no parar de ballar aquest dissabte, festa Flash FM a el Bons. I què és el més maco del Bons? Pues la festa de Flash FM. Sí, queda clar? Doncs vinga, ens veiem allà, clar que sí, mare meva, com pinta aquest finde.

Hem tingut una fuga, però no és una fuga de gas, és una fuga de ritme. No para aquí, ens surt per tot arreu. Truqueu als bombers, truqueu a les serveis d'emergència. Que esto está que quema, clar que sí. Era la Shakira, amb aquest soltera que hem recuperat des de fa un parell d'anyets sonant el pal. Poder del ritme de Flash FM. No sortia. Vinga, va, som-hi! Va, flaixero, flaixeres, en 5 minutets i escaig ens plantarem a les 2 del migdia. Estem a gust. Estem, ei, amb aquest ritme que ens portem a sobre. Estem de dijous. Això és sinònim de bon rotllo, de bon ritme. David amb Sergi Domènech. Això es diu Molt malament.

0: Aquesta és d'aquelles cançons tranquil·letes que venen de gust escoltar, especialment al cotxe. Jo m'imagino ara uns quants de vosaltres tornant de la platja, anant cap a dinar, baixant finestres mentre sona això. Puja el volum una mica de la ràdio, amb els col·legues, amb el parento, la parenta... Molt bé, escolta, una mica la màgia de Flash FM és aquesta, acompanyar-vos amb tot el ritme que us fa falta. A totes hores, allà on sigueu, estigueu currant, estigueu de vacances. Aquí estem un dia més per tots vosaltres. Vinga, va, que sonin els pitos. Ahí está. This is Flash FM. Els pitos que indiquen que hem començat nova hora, la de les dues fins a les tres. Ara passen tres minutets de l'hora en punt. Hem començat amb el Mike Towers, el nostre mega crack de la setmana. Ell sí que és un mega crack, la veritat. Jo sóc el Maravall i us acompanyaré fins a les 5 de la tarda. Encara tres horetes per endavant.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: I com que voleu ritme, doncs aquí teniu ritme. Vinga, una mica de Latin House amb el mestre d'aquest gènere, el Hugel. Aquesta és el Jamaican.

les germanes G col·laborant, sí senyores. Becky G, Carol G, amb això que es deia Mami. Sonant a Flash FM. Tinc preparat ja Ale Yorgaki amb el seu gran hit. El capaz merenguetón, quan passen 9 de les 2. Abans, però, primer baixem revolucions una mica amb això que es diu La Semana. La Semana.

0: 93.8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: El que vols escoltar sona a Flash FM.
7: Yeah, yeah. Todo el frío, bitch. Barranquilla, Colombia. Alú.

És el que ve del costat de les Nueva Línia, que després de l'èxit d'aquesta cançó sí que han agafat una nova línia, sí. Concretament la línia de separar-se tota l'orquestra després de, bueno, de tot el que ha passat. En fi, queden 6 per arribar a 3:15. Escoltes El Poder del Ritme, com va el dijous? Espero que bé. Va, anem amb una mica de Batgial. Això, ja ho coneixes, es diu Dame. Dame.

0: se acabó.
1: Aquí teniu aquests dos paios que sembla que cantin amb una mica de reverb. Sembla que cantin des del lluny del micròfon. Són el Floyd Menor i el Chris MJ amb aquest Gata Only, un èxit de fa dues temporades. Sonen en directe per qualsevol de les nostres freqüències, també per l'aplicació i per la pàgina web, i també som a les xarxes, evidentment. Per cert, seguiu-nos, que tenim un sorteig actiu al nostre Instagram, ja ho saps. Si no ho sabies, vés-hi. Corre, @FlashFMOficial. A Instagram estem regalant entrades pel Brunch Festival de l'agost, del 7 al 9 d'agost. Per tant, escolta, a més, són entrades dobles pels 3 dies de festival. I amb VIP. Escolta, aviam si us toca, va. Demà anunciarem guanyadors. De moment ens quedem amb Daddy Yankee molt ben acompanyat amb aquest Dura Remix. Me gusta mi reggae.

Us hem posat a ballar amb això que es diu Muchacha, ja ho coneixes. És del madrileny Aïssa, comptant amb un tio que porta ja molts anys a l'escena, pràcticament 10, potser, l'RVFV. Bona combinació, bones veus per fer això tan potent, clar que sí. Ho escoltes on, si no, a la del ritme, a la que t'acompanya a totes hores, a la que mana, escoltant. Van passant 9 de quarts a 3 de la tarda. Tinc per aquí ja preparats Ozuna al costat del Fercho, el Fate, abans d'aquesta batxeteta tan xula del Manuel Turizo.

Ja heu sentit el Mora, eh? Està salient del sol. Bueno, fa estona que ha sortit el sol, eh? No sé cap a quina hora surt aquests dies, perquè em pilla dormint. Però ja fa bastant. Aquí tenim un sol que llueix aquests dies, tant ahir com avui, almenys aquí a Barcelona. Déu-n'hi-do, quin dia més xulo! Flash! Ideal per escoltar el ritme que et posem aquí a Flash FM. D'aquí no res, Tini, al costat d'Ulisses Bueno. De moment et deixem amb aquesta proposta estiuenca. No sé si la coneixes, però s'està fent allò, guanyant amb el colze, un gran espai dins de la nostra fórmula. Estiu 22, al costat del grandíssim Henry Méndez. Això es diu El Chiringo.

Aquí el teniu un cop més al jugador, el tio de Marsella, que ho està rebentant per tot el món amb el seu nou àlbum, que inclou cançons com aquesta, el Moving to the Sun. Tancarem nova hora, arribarem a les 3. Teníem diverses candidates, ens hem decantat per la Shakira, al costat de BL, amb això que es diu Algo Tu.

0: Aquí estem fent la prèvia del cap de setmana, tu. És dijous, 23 de juliol. Només ens falten la beguda i els gels, tu, vinga, i la companyia. Ah, no, que hi sou, eh? Clar que sí, flaixero, flaixeres. És dijous. Passen 4 minutets de les 3 de la tarda. És a zona el nostre número 1. Ja fem boca per aquest finde que el tenim carregats de festes, eh? On us veurem a vosaltres? El dissabte, per exemple, al vespre a Pineda de Mar, amb el Miquel González. També serem a la festa major del Bons, allà a l'Empordà. A la Fuliola, a l'Urgell, amb l'Héctor Ortega i jo mateix. Bueno, doncs ja ens veiem. On no ens veurem segur serà a la Graciosa, que em pilla molt lluny, la veritat. This is Flash FM. Ens quedem per aquí. Vinga, va, escolta, estrenant nova hora amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Què tal? Com esteu, família? Vinga, va, bons ànims, bona música, bon ritme. Són els ingredients ideals per aquest dijous. Enfocant ja, ja et dic, de cara al cap de setmana, ja arribem. Ja arribem.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja gairebé som. Va, que ens quedem amb Jay Wheeler i Omar Kurtz.

La curiositat, me mata i no aguanto, confessava el Jay Wheeler. Ja ho sap que la curiositat mató al gato. O no. Mike Towers amb el Jay Wheeler, sí senyor. Vinga, va, clar que sí. Escoltes Flash FM, el poder del ritme. Quan passen 12 de les 3 de la tarda, com esteu, família? És dijous i anem amb una mica de... Li toca Cano, al costat de Justin Quiles. Aquestes de les noves, però ja us la sabeu. Es diu Olvidarnos de todo.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
0: Això!

0: Magí FM.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Des del Maresme i per totes les places, festes majors, discoteques, festivals, etc, etc, els tiets amb això que es deia Bailoteo. Hem aprofitat per fer unes ballaruques mentre sonava això tan divertit, tan xolo, just abans de la Shakira, la colombiana. Anem a confiar un altre cop en ella aquí a Flash FM. I per donar-li les gràcies també per haver creat aquest himne fantàstic del Mundial 2026, el Dai Dai.

Doncs vinga, després de la Shakira, un altre parcero colombià, el BL, amb això que es deia No Tiene Sentido. Ens quedem per Llatinoamèrica, va, amb el so de Bizarrap a Flash. Al costat de Daddy Yankee i d'aquestes trompetes celestials que anuncien l'inici de la sessió número 0.

No sé quin és el vostre vers preferit de tota la cançó. El meu crec que és quan el J Balvin diu este booty tan grande que hasta un ciego lo puede ver. Déu-n'hi-do, ja s'han fet miracles fins i tot, eh? Amb aquest Xina de fons, Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, etc, etc, etc. I eren tots, no hi faltava ningú. Bueno, sí, hi faltava el Ñengo Flow, que hi ve a continuació. És ell, el Ñengo, el que el Real G, el que parla, el que crida, el que brama a l'inici d'aquesta cançó al costat d'Omar Kurz, que es diu Forever Tugantel.

0: Clar que sí, nois, perquè hi ha amors que són difícils de superar.
1: Sí, senyor.
0: Sí, senyor, sí, senyor. I hi ha d'altres que són directament impossibles.
1: Salut.
0: Salut, maco, salut. Vinga, això que ja ha dinat. Aquí encara hi ha gana, tu, que encara no he pogut escapar-me a menjar alguna cosa. Era el merengue del Manuel Turizo al costat de Marshmallow. Sonant a on? Doncs mira. Efectivament, a Flash, l'emissora del ritme, la que t'acompanya a totes hores, anàvem a dir. Mira, escolta, saps què? Això d'aquí potser no et sona tant, perquè del Baifo del Quevedo no la posem tant, aquesta, però és la cançó homònima de l'àlbum. El Baifo, boníssim.

0: si no puta podemos. Ell és el Mike Towers, el Young King, realment un dels kings d'aquesta emissora, de l'emissora del ritme de Flash FM. Ell és el megacrack de la setmana, 4 de la tarda i 3 minutets. Sonin els pitos. This is Flash FM. Què tal, família? Com esteu? Nova hora, començant-la aquí amb tot el ritme que us fa falta, amb l'una a més i tot el que vindrà a continuació, que no és poc. Soc el Maravalle i us acompanyo encara una horeta més, eh? M'hi he posat a les 12 i us duré fins a les 5 de la tarda. Vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, cara, ja gairebé arribem a divendres. Ho farem amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam. Això es diu Dorayakis.

0: Ells són el Yandel i el Feid, dos artistes que, per cert, la setmana passada els teníem els dos per aquí, per de les nostres terres. Divendres va actuar al Palau Sant Jordi el Yandel i el dissabte el Feid. Fins i tot van arribar a col·laborar junts amb el concert del primer i va sortir el segon. Són molt col·legues, són grans artistes i col·laboren junts bastant sovint. Aquesta es deia Yandel, 150 talent posada a Flash FM, al poder del ritme. Ara tirem cap a casa amb el Juan Magán. Ojo, ojo, que ha col·laborat amb l'Omar Montes per fer una nova versió del Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Aquí no trobaràs debats profuns.
7: Hola, com et dius?
8: Què passa?
9: Me llamo Pedro.
7: Pedro, Pedro, Pedro.
6: Hi ha una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient
10: el futur és ara.
6: Aquí només trobaràs
11: ritme.
6: Cançons que et fan pujar el volum, que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
11: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.

Una vegada més confiant en Aïssa, RVFV, i aquest palazo que es diu Muchacha, Flash FM, clar que sí. Anem a baixar una mica de revolucions, que ens hem esbarat una mica, amb aquest Muchacha. Això es diu Me Mareo, va més tranquil·let, Kid Voodoo, al costat del JC Reyes.

Tant de bo tot fos tan fàcil, eh? Realment, solucions i no problemes, un cant a la pau, a la reconciliació. Des de Valls ens arriben ells, els Figaflaues, amb aquesta bomba, clar que sí. Evidentment, la versió original era més tranquil·leta. Aquí et posem una mica més canyera, tot i que ara tornarem a posar-nos una mica més intensos. Amb el Bad Bunny i el seu baile inolvidable.

0: Vaya fenòmeno, tu. El Quevedo, des del seu àlbum de El Baifo, que ho està rebentant per aquí, per allà, absolutament per tot arreu. Queda clar o no?
1: Vale.
0: Vale, queda entesos. Vinga, va. Tinc preparat ja Daddy Yankee amb un dels seus clàssics abans, Emilia Tini i Nicki Nicole.

0: No falla la Carol G. Això es diu Si antes te hubiera conocido, ganes de festa, ganes de festival. Doncs mira, per cert, parlant de festivals, al tanto que va de canto, perquè aquest estiu... Feels Like arriba al Branch Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop d'electrònica al Parc del Fòrum de Barcelona, per si no el situàveu. Allà hi celebraran més de 90 artistes al cartell, mare meva, 6 escenaris en total i una celebració total a l'aire lliure. El cartell és enorme, no te l'acabes. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Pritz, Jeff Mills, Acid Arab, Nine Nines... Vaja, és que podria estar-me mitja hora recitant-los i no acabaria. House, techno, live shows i, a més, un any més també amb els afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, que són Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club. Branch Electronic Festival. Apunta tota l'agenda al Google Calendar, on sigui, del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com. Que, per cert, som emissora oficial i que, per cert, al cartell del Branch Electronic Festival també hi són ells, els Flashy Ice Cream, amb això que es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Molt bé, escolta, a mi em va fer il·lusió, quan vaig veure que l'àlbum de la Bad Gyal incloia una col·laboració amb el Chencho Corleone. Jo sóc molt del Chencho Corleone, Tomàs.
1: Sí, bastant guarrilla, la cançó. La
0: sí,
1: cançó
0: sí, sí. Bastant... A mi ja em va bé,
1: Jo vull fer-te un petó ara, i tot.
0: Vale, vale, ara quan apaguem el micro. Vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. Els que indiquen que jo vaig plegant, que són les 5 menys 6 minutets de la tarda. Us quedeu amb ell, amb el Tomàs Poal preparat?
1: Sí, jo també faré sonar el pito, un altre, però el faré sonar,
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs quines ganes de

0: que sonis el pito. Aquí a l'antena de Flash FM us quedeu amb ella amb tot el ritme que us portarà fins al 9 del fins a les 9 del vespre. A mi em tornareu a escoltar demà a les 12, vale?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ha sigut un plaer, ha estat un piacere. Tomàs, et quedes amb ells.
2: Vinga, xavales.
0: Us deixo amb una mica de Bad Bunny per variar, vale. Apa, xau!

0: Aquesta és la cançó que podeu anar a votar a www.flashfm.cat, al calibre 45, la nostra llista oficial. Quevedo al costat d'Elvis Crespo.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Amb el number one d'aquesta setmana, que es diu La Graciosa. I moltíssima atenció, que us recordem que fins al punt de les 9 podeu participar per aconseguir la vostra entrada doble per anar a PortAventura World. Sí, sí, PortAventura World, amb tu i qui vulguis que et surti d'allà a baix. Molt fàcil, només heu d'enviar el vostre WhatsApp al 628-060513 i participar. Envieu un missatge dient que us ve de gust anar i el per què, i així de fàcil. Cap a les 9, direm qui s'emporta aquesta entrada doble. 628-060513, aprofita i vés a PortAventura. PortAventura World, per gaudir moltíssim de l'estiu. Vinga, va, no va, l'horet en marxa. Són les 5 i 5 minuts exactament d'aquesta tarda. Li prenem el relleu al nostre company Armand Maravall. I seguim amb el millor ritme de Flash, eh? No penseu aquí que ara ens posarem a parlar de caza i pesca. Don't worry. El musicón segueix. En breus, Emilia OBL. Abans escoltarem una miqueta de Jaycee Reyes amb la seva cançó, que ja escolteu, i que es diu Loquita. Què tal, com esteu? Bona tarda.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.

0: per al costat d'un tio que es diu Papayo.
1: Sí, sí, com la fruita, com la papaya, però en masculí. Echa pa allà, cançó de l'any 2012. Hòstia, ara tinc ganes de dir tota l'estona la paraula papayo. Em dona com plaer, eh? Papayo. Bueno, va, canviem de tema. Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Paul Kalbrenner, Floating Points, Kate Renada, Eric Prydz i molts més artistes formaran part d'un cartell espectacular. House, techno, live shows i un any més tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club. És el Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Ja podeu pillar la vostra entrada a brunchelectronicfestival.com, brunchelectronicfestival.com. I, evidentment, Flash FM és la emissora oficial. Va, que de seguida escoltarem Emilia Mernes, però abans de fotre-li canya al rotllo de BL al costat de West Coast i Obi on the Drums. Això es diu La Plena.

0: 93.8.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Olead, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Añós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

És la cançó original de Jay Wheeler, el seu de Lejitos, que més tard Omar Courts va dir ei, anem a fer un remix. D'aquesta forma va quedar aquest de Lejitos remix que escoltareu a moltíssimes discoteques i a molts xiringus durant aquesta temporada d'estiu. Igual que la cançó que ve a continuació d'un amic de la casa, com és el Ugel, des de França, a portar-nos una mica de tech house tropical, que es diu Jamaica, amb Bam Bam.

0: van delectar amb un dels himnes de la música llatina, com és aquest del 2019 que hem escoltat a Flash i que es diu Tusa. No confondre amb el Tussi, que són coses diferents, eh? Això els petits no ho entendreu, i els grans, si ho heu entès, doncs teniu un problema, igual que un servidor. Què tal, com esteu? Bona tarda o què? Tant si esteu de vacances com treballant, recordeu-vos que podeu participar per guanyar l'entrada doble per anar a PortAventura World. Heu d'enviar el WhatsApp al 628-06-05-13.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Vinga, va, ja sabeu, eh? Aneu marcant el nostre telèfon, envieu el WhatsApp i participeu de forma automàtica. De moment, us deixem amb aquesta, una mica de franxute, Mother Joe, amb aquesta viral, es diu Maladie. So.

Sí, sí, aquesta te la saps, eh? El tema de Shakira al costat de Barnaboy, aquesta que hem escoltat i que es diu Dai Dai, el tema del Mundial. Va, amics i amigues, important que aquest dissabte, dia 25, tenim la festa major d'estiu de la Fuliola. Estarà guapíssim, eh? Sessió Flash FM a partir de les dues, amb l'Héctor Ortega i l'Armand Maravalle. Així que no perdis l'oportunitat, passa-t'hi per allà, que estarà molt i molt guapo. I si ets de la Fuliola, doncs, evidentment, queda-t'hi, que estarà molt i molt guapo. Vámonos. El tornar és part de tiets, això es diu tàndem. Ens vam

Pa que baile me baile. Rels B amb el tema Tu vas sin. Corteta al peu i per tota la família. Està ben guapa, eh? Una mica de rotllete urbà que esteu escoltant en aquest dijous. Ostres, ja és juernes, de conya, tu. Perfecte. En aquest dijous de Flash FM. És que pensava que era dimecres i ara m'he fixat i dic, ostres, dijous, quina alegria m'han portat. Va, que el ritme ara el marca en Mora al costat de Zetangana, el Combo Bombo. Ens porta una cosa que ens mola també. Es diu droga. Última.

Aquest és el tema d'Anna Mena i Lola Índigo, que aquest mateix dilluns, si no m'equivoco, van cantar a la plaça Cibeles de Madrid per celebrar la victòria de la Copa del Món de la selecció espanyola de futbol. Que gracioso. Va, que nosaltres seguim de seguida al punt de les 6 d'aquesta tarda meravellosa de dijous. Què tal, com esteu? Esperem que molt bé, si esteu al cotxe o descansant. O treballant, sigui quina sigui la situació, com sempre un piacere. Recordar-vos que podeu participar per anar a PortAventura, 628-06-05-13. Envia el teu WhatsApp i aconsegueix una entrada doble, vale? Vale, va, anem ara amb Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.

0: És el nostre mega crack de la setmana. Un ara más, el culpable d'aquest temit és Mac Towers, des de Puerto Rico. Ens torna a delectar a Flash FM, gràcies a aquesta molt bona cançó que heu de tenir amb molta consideració. Vinga, va, que aquest dissabte 25 de juliol a les 3 de la matinada al Bons deixa de dormir. La pista del local social es converteix en territori Flash FM, amb les sessions de Miquel González i Jaume Riu, els temes més potents, samarretes i moltes sorpreses. Festa Flash, de 3 de la matinada a 6 del matí. Prohibit quedar-se quiet, eh? No, no. Seran 3 hores per no parar de ballar. Ja ho saps, dissabte 25 de juliol, Festa Flash FM. A on? Doncs al Bons, així de fàcil. I d'aquesta forma nosaltres ens hi posem en aquesta nova hora, 6 i 4 minuts, després d'escoltar el nostre mega crack. Tenim molts artistes preparadíssims, com per exemple el techno de Gordo o també el reggaeton del Fercho. Abans, una cançó que promet molt sonar aquesta temporada d'estiu.
1: En directe a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Doncs vinga, l'anem a escoltar una mica. És aquesta col·labo que han fet Farruko al costat de Gracie i també Steve Aoki. Sí, sí, Steve Aoki, has escoltat bé. Això es diu Yapa Kane.

Ponte el pantisito Versace. Doncs vinga, ara me'l poso, eh? Em quedaria bé un tanga? No crec, la veritat és que no ho penso pas. Feit Alejo Robi a través d'aquest reggaetonazo que hem escoltat i que es diu Pantisito, que ja podeu interpretar que és el tanga, però versió en latineo. Anem a escoltar K-pop Demon Hunters. Va sortir una pel·li a Netflix, va sonar aquesta cançó i ho va rebentar tot el mercat discogràfic. També aquesta ràdio que escolteu, Flash FM, això es diu Golden.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. BanBank, el millor per al teu negoci.
4: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Andorra 93.8.
7: Flash FM.
8: Let go.

És una cançó que possiblement escoltareu demà mateix, el tardeo que es fa a Passarel·la Empúria Brava, la White Party amb el Sergi Domena. Recordeu que si aneu heu d'anar de blanc, eh? Ja sabeu, Passarel·la Empúria Brava estarà guapíssim allà, la White Party que muntarà el nostre col·lega Sergi Domena, així que si teniu una estoneta us hi passeu, que serà de puta mare, d'acord? D'acord. I també us recordem una altra cosa, i és que podeu aconseguir una entrada doble per anar a PortAventura World. I direu, hòstia, què he de fer? Doncs molt fàcil, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 dient que voleu anar i amb qui voleu anar i per què voleu anar, i d'aquesta forma haureu participat automàticament per anar a PortAventura World, eh? Entrada doble. Dieu, ei, Tomàs, que em ve de gust anar. I així de fàcil. 628-060513, participa i no ho perdis l'oportunitat. I nosaltres de seguida seguirem amb Figaflaues i també Fercho, però abans molta atenció, que s'ha posat una mica romàntic el nostre company Manuel Turizo, i és d'aquesta forma que anem a escoltar aquesta cançó. La podeu dedicar al vostre ex, per exemple, Por un pendejo no se llora. Otra.

Tots tenim una a la nostra vida, eh? Una diable. Figaflaues, Musca, Bona Colabo, el Combo Bombo, d'aquests artistes catalans que l'any 2023 es van fusionar doncs, per fer aquesta cançó que hem escoltat i que es diu Diable. En aquesta tarda de Juernes, és dijous. Què passa, xavales? Com esteu? Preparats per més música? Arribarà David Guetta amb Tons and I i Teddy Swings. Això es diu Gone, Gone, Gone.

Esa falda chiquitita, doncs mira, li queda molt i molt bé, 100%. Mike Towers ens ho confirmava aquell any 2023 amb la falda chiquitita. Que bonita te queda. Doncs vinga, tothom a comprar faldilles. Ara hi ha moltes rebaixes, si no m'equivoco. Aprofiteu. Els descomptes sempre venen molt bé. Quevedo de seguida sona abans. Una mica d'electrònica de Dimitri Vegas. Al costat de Like Mike i aquesta bomba, ja la sabeu, es diu Maquina Time.

0: És el tema de Sebastián Yatra al costat de Batial i aquest combo, 2 a.m., són les 2 de la mañana. Què feu vosaltres a les 2 a.m., que jo us conec, eh? Entre maliadures de les guapes. Va, que de seguida arribem al punt de les 7 d'aquesta tarda meravellosa de dijous. Com sempre, un plaer fer-vos molt bona companyia i com sempre, un plaer anunciar que sortegem entrades per anar a PortAventura World. 628-06-05-13, envia al WhatsApp un text o nota de veu dient què vols anar i amb qui, vale? Així de fàcil. Participa. Anem amb Romeo Santos. Dardos.
1: Hola, soy Prince Royce.
2: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya no...

0: És el nostre campió del calibre 45, el número 1 de la setmana, Elvis Crespo, acompanyant a Quevedo amb aquesta que has escoltat i que es diu La Graciosa. Vinga, va, que la seguretat és cosa de tothom, així que a l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats, adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual, perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. A la platja, respecta la senyalització del sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya és el govern de tothom. I d'aquesta forma nosaltres engeguem nova hora a Flash FM. Són exactament les 7 i 5 minuts i ens hi posem amb molt bona música. Què tal? Com esteu durant aquesta tarda? Esperem que molt i molt bé i feu el que feu. Com sempre, és un plaer estar a l'altra banda. Recordar-vos també que estem sortejant entrades per anar a PortAventura World. Vale, envieu el vostre WhatsApp 628-06-05-13 per participar i de forma automàtica doncs entrareu al sorteig per tenir aquesta double ticket, entrada doble. En català. A seguida, Figa Flaues. Abans, Elena Rose, al costat de Manuel Turizo. La setmana.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.

Vinga, Flauas, amb la primera batxata en català que hem escoltat aquí a Flash FM, per no dir la única. És el seu Mossego Ego. Va, que aquest dissabte 25 de juliol a les 3 de la matinada el Bons deixa de dormir. La pista del local social es converteix en territori Flash, col·lega. Sessions de Miquel González i Jaume Riu, els temes més potents, samarretes i moltes sorpreses. Festa Flash FM, de 3 de la matinada a 6 del matí. Prohibit quedar-se quiet, sempre desperts, eh? Seran 3 hores per no parar de ballar. Ja ho saps, el dissabte 25 de juliol, Festa Flash al Bons. I ja sabeu que no us podeu dormir. Feu el que feu, però no us dormiu, eh? Nosaltres no ens responsabilitzem. En breus, Floyd Menor i el seu exitós Peligrosa. Abans anem a escoltar Ryan Castro al costat de Capo. I aquest combo bombo d'artistes llatins que van fer possible una altra cançó viral, La Villa. Yeah.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
3: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: Bombo.

Tema original de Jay Wheeler, el seu de Lejitos, que Omar Kurz va intentar remixar i, de fet, ho va aconseguir. És per això que hem escoltat aquest de Lejitos remix. Per continuar, què tal, com esteu? És dijous a la tarda. Esteu algun xiringuito a la platgeta escoltant-nos? Què tal? Salutacions. Com sempre, un plaer estar a l'altra banda i, com sempre, un plaer punxar-vos bona música, com la que ja tenim de fons de BL. I aquesta que escolteu, això es diu No Tiene Sentido. Baby.

0: Ara i Fercho, l'himne dels despetxaus a totes les discos de Catalunya. Aquesta que has escoltat es diu La Inocente. Típica persona que sembla innocent, però no ho és pas, eh? Ens coneixem unes quantes ja. I si et sents representat o representada, alguna cosa has de canviar, col·legui. Anem amb Bad Bunny, Un verano Nueva York, des de l'àlbum Debí tirar más fotos. Sona Nueva York, la Flash FM.
1: Nueva York!

És la cançó que va servir per celebrar el Mundial de Futbol de la selecció espanyola el dilluns passat a la plaça Cibeles de Madrid. Anna Mena al costat de Lola Índigo amb aquest petit toa. I la gent va embogir i nosaltres també ho fem, cada cop que sona l'antena de Flash FM. De seguida, tot un himne de l'electro latino de les mans de Juan Magán abans. Producte nacional. Danny Six, al costat de Iski. Que s'aturi el temps. M'acabo.

És el tema d'Omar Curs, amb aquesta tranquil·leta que ens recorda molt a la platgeta, i evidentment perquè també hi ha les onades del mar. Això que has escoltat es diu Coco. 10 minuts per arribar al punt de les 8 d'aquesta tarda. Què tal, com esteu? Tot bé o no? Esteu del currele? Esteu fent la vostra vida, descansant?

I want you. Flash. I millor no expliquem el que diu la lletra perquè potser no és per tots els públics. Així que qui vulgui entendre-la, que vagi a Google. Els nens no, eh? Si us plau, això no ho feu. De seguida a les 8 escoltarem el nostre mega crack en aquest dijous. Abans el torn serà per Shakira, no amb la cançó del Mundial, que jo sé que teniu ganes, sinó amb aquesta que tampoc està gens malament. Al costat de BL, això es diu Algo Tu. Yes.

0: És el nostre mega crack de la setmana, és a dir, una de les grans destacades de la programació de Flash. El culpable, Mike Towers, amb això que es diu Un Anamàs. Això ho dius sempre amb els teus col·legues al bar, eh? Un Anamàs, i al final arribes a casa a les 6 de la matinada. Espavila, nano. Espavila, que ens coneixem. Un Anamàs acaba com acaba. Va, no veure en marxa. 8 i 3 minuts. Tant de bo, eh? Anar a fer Un Anamàs ara. Quines ganes. Més música preparada de seguida. L'himne del Mundial de Shakira, el seu Dai Dai, o també Plan B, amb un Remember de reggaeton. Abans, Quevedo.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Doncs mira, em va perfecte el títol d'aquesta cançó, perquè estàvem dient que un anamàs, i no tornes a casa, aquesta es diu Ni Borratxo, com acabaràs. Vamos.

Ai, com ens agrada recuperar bons temes, eh? Sobretot si és reggaeton guarrongo de l'any 2015. Fanàtica de lo sensual. Jo crec que és una cançó en la que tothom ha parrejat moltíssim i que potser ha conegut la seva futura dona o home. Va, que seguim, en breus. La cançó del Mundial amb la Shakira. Abans va Guial, també ens toca parrejar amb aquesta. Es diu Dame. Flash. Dame, niño.

0: un buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
6: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Flash FM, la

Si estàs ara mateix al cotxe i ets una muchacha, doncs escolta, t'envio un besito molt fort, eh? Besito, Gucci. ASRVFV, al costat de Krimly, amb aquesta cançó urbana bastant gangsta, que ens mola molt i que ens serveix per seguir amb una altra cançó bastant gangsta. De fet, el títol d'aquest tema és Forever to Gantel. Omar Kurz, al costat de Ñengo Flow, van produir aquest tema fa uns mesos. Sona molt bé, eh? I sona a Flash FM.

0: la teva excusa per moure el cul.
1: Flash!
0: Flash FM!

Calma tothom, calma ja, relax. No, home, no, que és conya, aquí mai estem calmats, eh? Sense relax. Daddy Yankee al costat de Snow. I like your boom boom girl, amb aquesta que hem escoltat, tot un himne del reggaeton de l'any 2018, que hem recuperat a Flash i que es diu Con Calma. Va, que en breus escoltarem Floyd Menor o també Tini, Tini, Tini. Abans, novetat de la formació Estiu 22, al costat de tota la figura d'Henry Méndez, un emblemàtic de la música urbana i llatina en general. Això que escoltes es diu El Chiringo. Let's go!

0: Sona Flash FM.
1: Arcángel pa' Once.